0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Muy buenos días. Repasamos en estos momentos cómo está la situación en los principales incendios que afectan en estos momentos a nuestro país. El que afecta a la comarca de las Cinco Villas de Aragón y que ya ha devorado más de 15.000 hectáreas parece, afortunadamente, que va perdiendo velocidad. El objetivo de hoy es tratar de perimetrarlo y estabilizarlo. Alejandro Navarrete.
2: En apenas media hora se reúne el CECOPI para estudiar la evolución más reciente del incendio forestal de las Cinco Villas. Conoceremos todos los detalles de boca del presidente Jorge Azcón desde el puesto de mando de Farasdués, pero el gobierno de Aragón ya es más optimista. Por la noche el trabajo ha sido efectivo y también más esperanzador. Roberto Bermúdez de Castro es el consejero de Interior.
3: Y bueno, después de bastantes días de incendio podemos estar un poco más optimistas de cómo ha evolucionado el incendio. El perímetro no ha crecido, el incendio todavía está lejos de estar estabilizado, pero desde luego no está descontrolado como estaba estos pasados días. Está dentro del perímetro, no ha crecido el incendio. Se ha podido trabajar de una manera importante y positiva.
2: El Ejecutivo Autonómico ha organizado dispositivos para que algunos desalojados pudieran volver a sus hogares a recoger medicación y también para cuidar a sus animales. El número total de evacuados asciende a 1.000 personas de hasta 6 localidades. Les han encontrado alojamientos alternativos en municipios cercanos por mayor comodidad. Casi 16.000 hectáreas arrasado por el momento. Este incendio es el último dato actualizado.
0: El fuego en La Mierla, en Guadalajara, lejos de dar tregua, avanza. Las llamas han arrasado ya unas 12.000 hectáreas, una cifra que acabamos de conocer. 15 localidades han tenido que ser evacuadas y otro municipio está confinado. 300 efectivos aproximadamente, 100 de ellos de la UME, trabajarán hoy en las labores de control del fuego. Actualizamos la situación con Áurea García. Buenos días.
4: Muy buenos días. El avance sin control del fuego durante la noche ha elevado el número de hectáreas afectadas a esas 12.000. Se mantiene sin control. Nivel operativo 2, 16 municipios desalojados y un total de 700 personas evacuadas. A esta hora está reunida la Dirección de Coordinación del Incendio de La Mierla para hacer balance, analizar la situación actual y establecer la estrategia en función de las condiciones meteorológicas que este sábado han sido muy desfavorables debido al viento. José Almodóvar, el viceconsejero de Medio Ambiente, resalta que las labores prioritarias se centran en salvar las viviendas de los pueblos afectados.
5: Estamos intentando anticiparnos a la llegada de ese frente a las poblaciones. Entonces pedimos a la gente comprensión en todas las medidas que estamos haciendo. Estamos siendo precavidos.
4: Una vez pasada la noche, los medios aéreos retoman los trabajos sobre el terreno. Hay más de 200 personas trabajando con 32 equipos, según la información del sistema FIDIAS del gobierno regional.
0: Faltan 12 horas para que comience la final de la Copa del Mundo de Fútbol que enfrenta a España con Argentina. Un partido que hoy centra a los titulares y para el que ya está todo preparado a este y al otro lado del charco. Gonzalo Dacuña, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora los jugadores de la selección española descansan en Nueva York soñando con la segunda estrella tras unas últimas horas marcadas por las tormentas que aplazaron el entrenamiento de Argentina y suspendieron el de España, que hizo la última sesión en el gimnasio. Desde la federación transmiten tranquilidad. Rafael Louzán es su presidente.
7: Lo que toca, además son decisiones técnicas que no es ningún, vamos, más que el propio contratiempo de decir no poder entrenar como estaba previsto, pero bueno, hay que adaptarse y sin problema.
6: De la Fuente tendrá todos disponibles, incluidos Lamine Yamal y Pedro Porro. Se espera que repita el once de las semifinales ante Francia. La duda en Argentina es si juega Juliano Simeone o Rodrigo De Paul. El partido empieza a las 9 de la noche, tablero deportivo a las 6, las 5 en Canarias.
0: En prácticamente todas las grandes ciudades se han preparado escenarios, lugares, pantallas para poder ver el partido en las calles. Solo en Madrid se calcula que unas 50.000 personas podrán hacerlo en las pantallas que hay instaladas en Madrid Río, el Movistar Arena o la Plaza de Colón. Ahí está Malena Álvarez. Buenos días.
8: Buenos días, aquí continúan trabajando para dejar todo listo para esta noche. Por ahora el ambiente es tranquilo, aunque ya se empiezan a ver las primeras personas con la camiseta de la Roja paseando por los alrededores de la plaza. Algunos se paran a sacarse una foto para el recuerdo, con la certeza de que este será un día histórico. Y es que hoy es un día para compartir, por eso todos tienen muy claro dónde y cómo verán esta final.
9: Nos vamos a pintar las caras, los brazos.
10: Una camita y tal, mi televisión, mi historia, y me lo voy a ver ahí.
11: Pues en la calle.
12: En la calle.
11: En la calle.
13: Tenemos que ganar a los argentinos sin ninguna duda.
14: A penaltis y que Messi falla uno.
15: En los últimos minutos nos van a empatar y vamos a llegar a la prórroga y ya llevamos a ganar otra vez, como la de 2010.
0: Es todo. Tienen más información en esta sintonía siempre en rtv.es.
1: Radio 5. Cataluña.
11: Bon dia. Barcelona es va convertir en la capital de totes les realitats durant la desfilada del Pride, que va congregar desenes de milers de persones sota una mateixa bandera i un mateix orgull. Reivindicacions, celebracions i també lluites pels drets d'uns col·lectius que encara es veuen amenaçats. Eva Menor, consellera d'Igualtat i Feminisme.
12: És un moment en el que l'avançament de l'ultradreta arreu del món requereix un compromís molt important de tots els governs, de totes les institucions, però sobretot de tota la ciutadania, per entendre que al final és un compromís col·lectiu i és un model de societat en el que volem viure.
11: Ampliem tot seguit també el risc d'incendi d'aquest diumenge a Catalunya amb una vintena de municipis que encara mantenen el nivell 4 al més elevat. Tancats també tres espais naturals. Una vegetació que pateix un estrès hídric considerable mentre rep l'embat de les altes temperatures. Ampliem precisament la previsió meteorològica. Emet David Torres, bon dia.
15: Bon dia. Avui diumenge a Catalunya les temperatures segueixen sense canvis amb avisos actius a la depressió central, al Pirineu de Lleida i l'Alt Empordà per temperatures elevades. Avui, doncs, les màximes seran de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona, i la nit amb temperatures tropicals amb valors entre 23 i 26 graus. Dominarà el sol amb núvols de tarda al Pirineu, que podrien deixar ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta, i seguim també amb calitja dels darrers dies. Vent fluix en general amb algun cop moderat a la tarda. És una informació d'EMET.
11: Una vintena de municipis de 7 comarques mantenen el màxim nivell del Pla Alfa per extrem risc d'incendi. També el tancament de 3 espais naturals són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i el Montmell Marmallà. Més de 250 poblacions de 23 comarques han activat el nivell 3 per elevat risc d'incendi. Tot plegat després d'un dissabte amb petits focs que demostren la fragilitat de la natura. Controlat el de la Baronia de Rialb a la Noguera, que hauria cremat una setzena d'hectàrees i que podria tenir l'origen en treballs agrícoles. Ha estabilitzat l'incendi declarat a Pontils, a la Conca de Barberà, que va començar en un camp de rostolls, afectant també massa forestal. La superfície cremada seria d'unes 4 hectàrees, i a Vilademuls, al Pla de l'Estany, 2 hectàrees calcinades en un foc que es va declarar ahir a la tarda en una zona de mosaic agrícola. I la llei d'amnistia ha de ser l'eina per deixar enrere la rancúnia i recuperar la convivència. En paraules del president de la Generalitat, Salvador Illa, una porta al futur més immediat. Des de Junts, una doble victòria, des del vessant jurídic i també el polític, i també el primer pas perquè Carles Puigdemont torni a trepitjar Catalunya. Un triomf pels comuns que els legitima davant les mentides pronunciades per Alberto Núñez Feijóo durant 3 anys, Laura Zurriaga.
16: Junts celebra el catilla de victòria jurídica i política. El seu secretari general, Jordi Turull, considera que el retorn de l'expresident Carles Puigdemont és una qüestió de temps.
17: Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti.
16: Paraules de Turull al Congrés Nacional del partit. El president de la Generalitat reivindica l'amnistia com una eina de reconciliació política. Salvador Illa.
18: És abrir una puerta a una oportunitat de futuro. Un futuro que ya está aquí y que queremos construir todos juntos. Pensemos lo que pensemos. Esto pese a quien pese. Cataluña apuesta de una forma rotunda i irreversible por la convivencia y por el futuro en el marco de una España global. Espero que quedi clar per tothom.
16: Els comuns, de la seva banda, exigeixen al líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que es disculpi per anys de mentides, diuen, perquè l'amnistia és legal i constitucional. La sentència del Tribunal de Justícia Europeu, no obstant això, no té efecte sobre l'ordre de detenció que recau sobre Puigdemont a Espanya. El Suprem per ara la manté i espera la interpretació de la decisió europea per part del Constitucional.
11: Us parlem ara del conveni Maresme, o el que és el mateix una inversió del govern de 384 milions d'euros per transformar la mobilitat a la comarca. Una de les primeres accions serà pacificar la Nacional 2, una reivindicació històrica. Jaume Oliveras és l'alcalde del Masnou.
19: Portem molts anys darrere d'aquesta lluita de convertir la Nacional 2 en una via cívica. Un tema que portem molts anys, però que l'any 2021, amb l'alliberament del peatge, va marcar un punt d'inflexió i que des dels ajuntaments ens hem posat a treballar.
11: Segons el calendari, les obres començaran l'any vinent. Aquest conveni també contempla millores en els accessos a la C32. L'objectiu és una mobilitat transformadora i pacificar un espai que serà també més sostenible. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
20: Un projecte que jo crec que és exemple, com cap altre estem fent al territori, que una actuació en la xarxa viària té avantatges en termes de sostenibilitat, de mobilitat activa i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta bona integració amb la trama urbana.
11: Un conveni presentat a Mataró amb l'assistència del president Salvador Illa que ha destacat els 20.000 milions d'euros que el seu executiu mobilitza, diu, per millorar infraestructures. Des de la capital del Maresme, Illa admet que l'Estat ha d'invertir més a Catalunya, però també demana a la resta de partits que rebaixin les queixes i augmentin les propostes.
3: L'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya i que tirarem endavant, ja us hi dic jo. Oh, tant de bo fos amb el suport de tots, que podríem anar més ràpid. Passem, sisplau, de la queixa i mira, anem a fer-ho.
11: Totes les realitats amb un sol orgull es van donar cita aquest dissabte a la tarda a Barcelona durant la celebració del Pride.
21: Estem orgullosos i de ser orgullosos.
11: Reivindicar drets, celebrar la diversitat i aturar discursos d'odi contra col·lectius discriminats encara a dia d'avui. 275.000 persones, segons els organitzadors, 140.000 segons la Guàrdia Urbana, van convertir aquesta edició en la més multitudinària. Assistència també de l'alcalde de Barcelona, el conseller de la Presidència, la consellera d'Igualtat i Feminisme i el ministre de Cultura. I ens situem ara al Parc Natural del Delta de l'Ebre perquè per 15è any consecutiu els voluntaris anellen aquest diumenge els polls de flamencs per poder mantenir un control sobre la colònia. També els ha de permetre observar alguns canvis de conducta perquè molts exemplars ja no viatgen a l'Àfrica quan arriba l'hivern. El canvi climàtic és una de les causes. L'altra, les condicions òptimes per criar que han trobat al Delta. Francesc Vidal és el director del Parc Natural.
22: Moltes

0: Condet. Si s'instal·len boies, segurament s'instal·laran un palet més allunyades de la costa per permetre la gent que pugui nadar, pugui banyar-se, els paddles puguin passar. Ara, actualment, es fiquen les embarcacions a davant de les roques, fan el que volen.
1: Cruz proposa ampliar la xarxa de boies ecològiques perquè les embarcacions puguin amarrar sense malmetre el fons marí. En esports, final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina a les 9 de la nit. 9 jugadors catalans, part de l'essència d'una selecció que disputarà la segona final d'una Copa del Món després del títol conquerit a Sud-àfrica fa 16 anys. El rival, la vigent campiona, l'Argentina, de Leo Messi, que protagonitzarà un dels duels del partit amb Lamine Yamal. Escoltem els dos seleccionadors, De La Fuente i Scaloni.
2: Messi és un jugador irrepetible. Es un talento descomunal y sobre todo además un ejemplo para los deportistas más jóvenes, pero Lamine tiene que ser Lamine.
3: Juega muy bien y bueno, es un patrimonio, como digo, del fútbol que va a dar demasiada alegría a España, esperemos que el domingo no.
1: Qui també es desfan elogis cap a Lamine és el president del Barça, Joan Laporta, qui augura una bona actuació del Blaugrana.
4: Serà un partit en què Lamine demostrarà que és un jugador de present i de futur i que és la referència mundial.
1: Diverses pantalles gegants arreu de Catalunya, Barcelona, la plataforma Marina, al Parc del Fòrum. I en futbol de clubs, aquest dissabte es van jugar els primers amistosos de la pretemporada. L'Espanyol, triomf de 3-0 davant l'Olot, i els dos equips de segona, empat a 0 del Girona amb l'Alcadicilla i derrota del Sabadell 2-0 davant el Castelló. Els gironins, per cert, han traspassat Joel Roca a l'Olympiacos gairebé per 7 milions d'euros. I en bàsquet, el Girona ha fitxat el base estatunidenc Stanley Whitaker i el Joventut, l'Ali Pivot, quan Chitham, també nord-americà, però amb passaport italià. Pau Vegas és una cantant, compositora i teclista que aquest diumenge actua a Vic en el marc de l'Estiu Jazzcava a partir de les 7 de la tarda a la plaça Carbó. Durant una dècada ha acompanyat artistes destacats com Amaya o Lola Indigo, però ara ha publicat el seu projecte en solitari, La carrera per aconseguir el sol. Amb la veu de Pau Vegas ens acomiadem, ja ho saben, que passin un molt bon diumenge.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia, avui és un d'aquells dies en què sembla que el món s'atura i ho fa per una qüestió que mou el món més de que ens pensem, segurament, el futbol. Aquesta nit, la gran final del Mundial, on s'enfronten les dues seleccions favorites, Espanya i Argentina, l'Espanya de Lamine Yamal i l'Argentina de Leo Messi. La consigna avui l'assenyala el capità de la selecció espanyola, Rodri.
2: Ya les dije a los chicos en las semifinales del Mundial que había que tener más ganas de ganar que miedo a perder.
0: Més ganes de guanyar que por a perdre. Aquesta és l'actitud també de molts afeccionats que esperen amb candeletes que arribi l'hora del partit. S'han instal·lat pantalles per poder seguir-lo a totes les capitals catalanes tret de Girona i altres ciutats com ara Mataró o Manresa. El Joaquín Calvente es troba en un d'aquests punts on s'instal·la pantalla per veure la final del Mundial, concretament al Fòrum de Barcelona. Ja hi ha ambient, Joaquín?
3: Hola, bona tarda. Bé, de moment d'aficionats cap ni un, però sí que estem veient els operaris treballant a tot drap per gestir aquest espai del parc del fòrum. Pel moment veiem l'estructura de la pantalla, les carpes d'accés al recinte, els banys portàtils i dues barres per poder comprar begudes no alcohòliques. Recordem que no es permetrà l'entrada amb ampolles de vidre ni llaunes, tampoc és clar substàncies il·legals, objectes contundents, entre altres, per garantir la seguretat i la convivència. Hi haurà seguretat privada i el dispositiu de seguretat de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra. En principi, aquest espai és molt ample i té un aforament restringit a 20.000 persones. Toni Álvarez, de 7Mila, l'empresa organitzadora d'aquesta pantalla gegant.
4: La localització és perfecta. Esperem que el sol ens doni una mica de treva aquesta tarda, perquè ara mateix fot una calda potent. I res, la pantalla jo crec que és més que suficient. Imagina't, des d'aquí, bueno, ara veus l'estructura de la pantalla, que està, ja està muntada, es veurà, tothom ho veurà perfectament. El bo és que està elevada a 2,5 metres, o sigui que jo crec que tindrem una bona final.
0: Gràcies, Joaquín. T'has convertit en el primer aficionat que està aquí davant de la pantalla. I més enllà del futbol, a casa nostra, els Mossos investiguen l'assassinat d'una dona a Soses, al Segrià. El cos apareixia a nit en un camp de panís i presentava signes de violència. La víctima era una veïna de 70 anys que havia sortit a passejar el gos. Sandra Marco és l'alcaldessa de Soses.
5: I la Dolors era una persona molt estimada, una persona molt bona i no entenem el que ha passat.
0: L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol oficial i a Tossa de Mar, a la Selva, buscant un home que hi va calar foc a casa de la seva exparella i el seu fill. Una 20ena de municipis catalans presenten avui risc extrem d'incendi forestal i a 177 més hi ha perill molt alt. Es demana extremar les precaucions al medi natural. Es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, el de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. Situació i previsió del temps per a les pròximes hores a Emet, David Torres.
6: Bona tarda. Continuem amb un ambient molt càlid, amb avisos actius per temperatures elevades a la depressió central de Lleida, Pirineu i l'Alt Empordà, amb màximes que arribaran als 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona. La nit tornarà a ser tropical, especialment al litoral, i predominarà el sol amb núvols al Pirineu que podran deixar algun ruixat o tempestes aïllades també amb calitja. El vent serà fluix en general amb algun cop moderat durant la tarda i demà dilluns l'ambient continuarà sent molt càlid. En quant al cel i al vent no hi haurà canvis i es mantindran els avisos per temperatures elevades excepte al Pirineu de Girona i ja de cara a dimarts les temperatures també pujaran a Catalunya tot i que els valors més extrems de l'onada de calor es registraran a altres punts de la península. És una informació d'Emet.
0: Amb l'Albert Bacàs a la realització tècnica, el Jaume Bernet a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 70 anys a Soses, al Segrià. L'Ajuntament ha fet un minut de silenci aquest migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial. Laura Zurriaga. Sembla que ara no podem escoltar aquesta informació. La veïna, que es deia Dolors, havia sortit a passejar el gos la nit passada per un camí als afores del poble, però no va poder tornar a casa. Els veïns van avisar de la seva desaparició a 11:15 i es va organitzar una batuda conjunta amb els Mossos d'Esquadra per localitzar-la. Ho van poder fer 2 hores més tard, ja sense vida, i presentava signes de violència. La comunitat del poble de Soses explica, la seva alcaldessa, Sandra Marco, està en xoc.
5: Bé, a nivell comunitari ha afectat molt. Som un poble petit, ens coneixem tots i la Dolors era una persona molt estimada, una persona molt bona i no entenem el que ha passat. Llavors, a nivell d'Ajuntament, pues, organitzem pues, el minut de silenci. Ahir vam ajudar tot el que vam poder a trobar-la, vam fer una batuda amb gent del poble i la vam poder localitzar molt ràpid.
0: Ara, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret de sumari. Encara no hi ha hagut detinguts i no es descarta cap hipòtesi. I els Mossos d'Esquadra busquen un home acusat d'intentar calar foc a la casa de la seva exparella i el seu fill. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar, a la Selva. L'home ja havia estat detingut, feia només uns dies, per violència masclista i té una ordre d'allunyament de la dona. Per sort, ni ella ni el fill van prendre mal perquè es van refugiar a casa d'un veí on també va voler accedir l'agressor sense èxit. Aleshores es va dirigir al domicili de la dona, que és també una casa d'allotjament turístic, i va calar foc a la zona de l'habitatge familiar. Una parella de clients va resultar afectada per inhalació de fum. L'individu va fugir en bici, en motocicleta, mentre que la dona i el nen es troben en un lloc segur. Aquest diumenge està activat el nivell 4, el més alt del Pla Alfa, per risc extrem d'incendi en una vintena de municipis, i el nivell 3 a 177 poblacions més per perill molt alt. Es mantenen les restriccions d'accés a tres espais naturals, el de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extrema les precaucions al medi natural per tal d'evitar incendis davant d'aquest risc tan elevat. En les últimes hores, els bombers han hagut de treballar en l'extinció de diversos focs petits i els més destacats són els de la Baronia de Rialb a la Noguera o Pontils a la Conca de Barberà, que estan ja controlats, i també el de Vilademuls al Pla de l'Estany. Les onades de calor, cada vegada més habituals i més intenses, s'obliguen a replantejar-se com construïm les ciutats i les cases. Un estudi europeu assenyala que el 75% dels habitatges no estan preparats per fer front al canvi climàtic. Tot això genera més desigualtats socials que se sumen a la crisi de l'habitatge, perquè no tothom està en condicions d'enfrontar-se a aquest repte. Maria Gómez.
7: Ciutats i edificis pensats per resguardar-nos del fred que ara han quedat totalment obsolets. És una de les primeres declaracions de la Greta Tresserra, arquitecta i experta en ciutats i canvi climàtic i presidenta de l'Agrupació d'Arquitectura i Sostenibilitat.
8: Fins a principis d'aquest segle, encara la gran preocupació era protegir-nos del fred, no de la calor. I aquest augment de temperatures, sobretot en els últims anys, doncs és el que ens està deixant desprotegits.
7: És vital canviar la tendència i recuperar aquesta protecció dissenyant edificis més confortables des del punt de vista de la climatologia. S'ha d'evitar la radiació directa del sol.
8: Protegir sobretot aquelles façanes més exposades, la sud i la oest, que aquestes proteccions ja vinguin incorporades de base i sobretot aïllar molt millor els nostres edificis. Les plantes, la vegetació, són dispositius climàtics en si, perquè amb el procés d'evaporació d'aigua de les fulles el que fan és generar una certa convecció.
7: Lluny de les noves tecnologies, les estratègies per aconseguir una bona climatització es poden basar en temps passats.
8: Una mica al principi de les masies catalanes de tota la vida, que tenien aquells murs ben gruixuts, que quan estava fresquet a l'estiu s'estava fantàstic allà dins, i a l'hivern, quan teníem el foc engegat durant els primers dies, manteníem la calor.
7: Redefinir edificis i també l'espai públic per evitar les illes de calor, perquè l'asfalt deixa anar tota la calor acumulada durant el dia a les nits. Per això, obrir les finestres s'ha convertit en un impossible.
0: El clima, l'emergència climàtica, serà un factor cada cop més fonamental a l'hora d'elegir on viure. L'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona ha elaborat un mapa metropolità de la vulnerabilitat climàtica, on podem consultar si el nostre edifici si ho és. Ho han fet en col·laboració amb el Sindicat de Llogateres i l'Oficina del Canvi Climàtic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Han constatat que, juntament amb la gentrificació immobiliària, hi ha també una gentrificació climàtica que desplaça residents del centre de la ciutat a la perifèria. Amàlia Calderón Argeli, que és investigadora de l'ICTA, l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB i també de la UOC. Benvinguda.
9: Hola, moltes gràcies.
0: Es barregen dues qüestions, no? D'una banda, la qüestió social i econòmica, de que no podem pagar el preu excessiu que tenen els habitatges, i de l'altra, aquesta gentrificació que dieu, que ens fan fora de les ciutats perquè hi ha aquestes illes de calor que sempre sentim parlar als centres de la ciutat. La gent ha de buscar-se la vida a llocs una mica més habitables.
9: Sí, diguem que en aquest estudi que hem fet hem volgut veure des d'aquesta perspectiva de quines zones estan més ben adaptades al canvi climàtic i també vincular-ho amb quines són les zones amb aquesta desigualtat social. I hem vist com les són les ciutats més perifèriques, diguem, de l'àrea metropolitana, no el que seria tant Barcelona, ciutat o el voltant immediat, són aquestes zones les que són zones menys denses, menys contaminades, amb més espai verd, amb un parc d'habitatge una mica més nou, les que podrien ser només zones com més desitjables, no? Diguem, zones on les persones que s'ho puguin permetre moure's cap a una altra banda puguin veure com unes noves zones desitjables on anar, que cada vegada hi haurà més moviments de persones que poden voler buscar més qualitat de vida en aquestes ciutats, i que això es tingui en compte, perquè pot generar gentrificació o desplaçament de les persones més vulnerables que poden estar allí. Així que és important tenir en compte no només les polítiques d'adaptació al canvi climàtic, que són fonamentals, sinó també vincular-ho amb les pressions des del punt de vista de l'habitatge, i per tant també fer polítiques d'antidesplaçament.
0: Clar, quan tenim aquestes onades de calor cada vegada més sovint, més llargues, més intenses, hem de buscar solucions, no? I quan veiem estudis com el que diu que el 75% dels edificis, dels habitatges d'Europa no estan adaptats, no estan preparats per aquesta emergència climàtica que estem vivint, realment tenim un problema greu i necessitem ciutats més verdes, no? On es pugui respirar.
9: Exacte, sí. Jo crec que jo crec que aquest estiu tothom s'ha replantejat una mica quines són les condicions de l'habitatge on estava, sigui per dir menys mal que estigui aquí, que bé, o dir no puc més, o potser m'he de qüestionar decisions, no? Quan parlem de millores energètiques o quins són els nous habitatges que estan fent, que s'estan fent, amb quines condicions, és quan parlem de si ja venim també d'una crisi d'habitatge en què hi ha molta dificultat en l'accés, si això hi posem aquesta capa climàtica de qui té accés a un edifici amb aerotèrmia o qui es pot pagar un aire condicionat o quins edificis tenen un bon aïllament tèrmic o quins edificis són més nous, simplement, o qui està en un barri en què no es pot fer millores energètiques del seu edifici, sigui per les condicions estructurals de l'edifici, vinculat també amb el barri. Llavors, veiem doncs aquestes connexions entre la crisi climàtica i la crisi de l'habitatge, que ens faran requestionar com habitem les ciutats i com les hem d'adaptar.
0: La situació econòmica és la que acaba determinant si podem fer front o no a aquesta situació d'emergència climàtica. Heu posat en marxa una plataforma que és d'accés lliure que permet saber si nosaltres estem dins d'aquesta, si som candidats a patir la gentrificació climàtica, no? És una plataforma que és totes les poblacions de l'àrea metropolitana de Barcelona. Es pot veure barri a barri, fins i tot edifici a edifici, si som vulnerables a això.
9: Sí, diguem que tot això vinculant tant quina zona està més adaptada climàticament, quina zona té més espais verds, però també de quin any és el parc de l'habitatge i també quines són les zones més precàries socioeconòmicament, amb tot això hem fet un índex i també hem posat com a el que diem capacitat adaptativa, és quines són les polítiques públiques que tenim in situ, és a dir, que puguem veure geogràficament, que siguin equipaments públics i refugis climàtics que de certa forma entenem que poden amortiguar o donar un recurs públic per evitar aquesta gentrificació.
0: Una eina que heu fet en col·laboració amb el Sindicat de Llogateres i també amb l'Oficina del Canvi Climàtic i Qualitat de l'Aire de l'Àrea Metropolitana. I crec que hi ha com informació de 36 municipis de l'Àrea Metropolitana. Com podem accedir a aquest mapa?
9: Sí, doncs ho tenim. Està a la pàgina web del nostre grup de recerca, el BCNUEJ, Urban Environmental Justice, i també estan les nostres xarxes on tothom pot consultar i pot veure exactament quin és el valor de tots els indicadors que hi ha aquí compresos, que són com 20 o més de 20, i de l'índex final.
0: Doncs ja ho sabeu, BCNUEJ, allà podeu trobar aquest mapa per saber si esteu dins d'aquest risc de gentrificació climàtica. Amàlia Calderón Argèlic, investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, moltíssimes gràcies.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una realitat, la de l'emergència climàtica, que ens obliga a buscar refugis. A les ciutats cada vegada n'hi ha més perquè cada cop són més necessaris. Nosaltres ens volem fixar avui en uns de ben concrets, les esglésies convertides en refugi climàtic. Laura Zurriaga.
10: Sabien que una església pot estar fins a 4 graus per sota la temperatura exterior? La seva arquitectura o les plantes del claustre en són responsables. És el cas de l'Església de la Concepció, un refugi climàtic al que s'hi apropen tant feligresos com turistes.
11: At the moment, everywhere it's very hot.
12: Fa molta calor a tot arreu. Hem trobat la parròquia per casualitat, hem vist aquesta localització silenciosa i hem pensat que seria ideal entrar-hi per relaxar-nos.
11: It would be nice to stay a little bit and relax.
13: Pensábamos que es un buen lugar para calmarse y eso. En la calle hace mucha, mucha calor.
14: Vinc perquè el gos té càncer. Aquí el pare, el mossèn, me'l deixa entrar.
10: Enguany, 8 parròquies catòliques i 2 esglésies evangèliques formen part dels prop de 500 refugis climàtics de Barcelona. Una bona temperatura, aigua i serveis, però també l'ampliació de l'horari d'apertura són els requisits. Mossèn Joan Costa, delegat de Pastoral Social i responsable d'Ecologia Integral de l'Arcabisbat de Barcelona.
15: Sí que les esglésies que tenen murs molt grans normalment són més fresques, però normalment també tenim moltes esglésies que ja tenen climatització tot el dia. Hi ha esglésies com Sant Vicenç de Sarrià que tenen aire condicionat tot el dia, no? Van posar un sistema també de panells solars. Hem vist la possibilitat de tenir l'església més oberta, la gent pot entrar i a més de refugiar-se pot descansar, pot resar.
10: L'ecologia integral aplicada a les esglésies troba el seu origen en el Laudato Si del Papa Francesc. Els 10 temples de la capital catalana que formen part de la iniciativa del consistori romandran habilitats com a refugis climàtics fins al 30 de setembre.
0: SOS Costa Brava alerta que els espais marins del litoral gironí pateixen una degradació sense precedents. L'entitat denuncia anys de falta de control sobre la pressió d'embarcacions i reclama una gestió conjunta del litoral per protegir el fons marí. Gemma Esteve.
16: L'entitat considera imprescindible instal·lar boies de dia als espais més crítics per ordenar la presència d'embarcacions i garantir la seguretat dels banyistes. Jordi Cruz és portaveu de Medi Marí de SOS Costa Brava.
17: És qüestió de voluntat política de voler fer les coses. El que passa que també hi ha molta pressió en contra d'instal·lar boies de fondeig. Si s'instal·len boies, segurament s'instal·laran un palet més allunyades de la costa per permetre la gent que pugui nedar, pugui banyar-se, els paddles puguin passar. Ara actualment es fiquen les embarcacions a davant de les roques, fan el que volen.
16: Des de SOS Costa Brava també demanen ampliar la xarxa de boies ecològiques perquè les embarcacions puguin amarrar sense malmetre el fons marí i alerten que municipis petits com Mont-ras, en praderies de Posidònia, no tenen recursos suficients per assumir sols aquesta protecció.
17: I no té diners, però és que no té diners perquè no té port, no té turisme, llavors són els altres municipis els que porten la problemàtica sobre el municipi de Mont-ras. No es pot fer una gestió individual. La gestió ha de ser comuna i l'ha de gestionar la Generalitat.
16: L'entitat també assegura que el Reial Decret que prohibeix fondejar sobre la Posidònia no està tenint efectes reals a la Costa Brava perquè falta vigilància, més controls i sancions per fer-lo complir.
0: El pavelló Mies van der Rohe presenta fins al 30 de juliol la instal·lació Plou Prou, una proposta de Cierto Estudio, H3O, Arquitectes i Metrònom, que reflexiona sobre la gestió de l'aigua com a recurs i l'experiència col·lectiva. Montse Soto.
18: La intervenció seleccionada en la convocatòria Barcelona 2026 Capital Mundial de l'Arquitectura posa en relleu la dinàmica d'aquests dos estanys del pavelló, que seran nodrits durant 14 dies d'aigua freàtica continguda en 12 dipòsits i un canal elevat a mesura que l'aigua es va evaporant per la calor. En aquest context, la proposta presenta la investigació de 6 figures del món de la filosofia, l'arquitectura i la literatura, com Pol Guas, Carlos Navarrete o Marina Garcés, entre d'altres, sobre les formes contemporànies d'habitar la ciutat, la muntanya de Montjuïc i la importància de les infraestructures ecològiques en la crisi climàtica. Escoltem els autors del projecte, Miquel Ruiz, d'H3O Arquitectes, Ivet Gasol, de Cierto Estudio, i Albert Casas, de Metrònom Arquitectura.
19: Plou prou? per tot el que consumim.
20: Que hem de trobar maneres des de la nostra disciplina per fer que aquesta aigua recuperi, dreni, no?, i alimenti els aqüífers, vagi al freàtic i aleshores reaprofitar-la quan la tornem a necessitar.
19: En el segle XX s'ha expulsat i ara tenim una obligació que és recircular-la entenent els processos naturals.
21: Les 6 investigacions que s'han redactat com han acabat sent investigacions i textos crítics i amb certes reflexions, però sobretot amb una mirada molt positivista, no?
18: En el marc de la instal·lació inaugurada amb una performance d'Aurora Bausà i Pere Jou, s'han organitzat debats per als propers dies 20 i 21 i una clausura el dia 30 amb un esdeveniment gastromusical que vincula els sentits de la oïda i el gust a càrrec de Tiberi Club i Clara Aguilar.
0: Doncs esperem que no plogui aquesta nit, perquè ha arribat el gran dia. Aquesta nit Espanya intentarà sumar la seva segona estrella a l'escut, un mundial de futbol que només ha guanyat en la seva única final disputada ara fa 16 anys a Johannesburg, i en Josep Capel estava allà.
22: Correcte.
0: Avui la Roja tindrà davant l'actual campiona d'Argentina, de Leo Messi.
22: Què tal? Efectivament, jo ho dèiem ahir, la millor final possible entre les campiones d'Europa, Espanya i la de Sud-amèrica i del món, Argentina, un duel entre el millor jugador dels últims 20 anys, per no dir de la història, Leo Messi, i el que podria dominar les pròximes dècades, Lamine Yamal, i tots dos sortits de la Masia. De fet, hi haurà 9 jugadors en aquesta final que s'han format a la cantera blaugrana, a part de Messi i Lamine: Gavi, Cubarsí, Olmo, Eric Cucurella, Víctor Muñez i Grimaldo. Més motius per l'orgull culé: hi haurà 8 jugadors blaugranes a la final, només superat en nombre per un altre club, l'Atlético de Madrid. Seran Joan García, Eric Cubarsí, Gavi, Pedri, Olmo, Lamine i Ferran. I a tot això hem d'afegir que també la disputen 9 catalans. Als blaugranes mencionats hem d'afegir David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Aquesta final paralitzarà i serà molt seguida a l'Argentina i a Espanya, però també al món en general, i com no, en un país com els Estats Units, amb tan poca tradició futbolística, però que també s'afegeix a la festa com a organitzadora del torneig i seu de la final, al MetLife Stadium de Nova Jersey, a Nova York. Allà hi seran, amb el president Donald Trump com a anfitrió, entre d'altres, la família real espanyola, el president del govern, exjugadors guanyadors del Mundial del 2010, o el president del Barça, Joan Laporta, que ha atès els nostres micròfons a Ràdio Nacional d'Espanya en les darreres hores per opinar sobre aquest duel, Messi Lamine Yamal.
23: Argentina tiene a Leo, el mejor jugador de la historia para mí, además formado también en el Barça. Es un jugador todavía determinante, con su talento excepcional. Recibe la pelota al borde del área o dentro del área y es un peligro, pero pienso que con lo bien que lo está haciendo de la Fuente, Luis de la Fuente, sabrá cómo contrarrestar esta baza que tiene Argentina, que es por supuesto muy importante, pero ya te digo, el juego de conjunto, la selección española para mí es mejor. Creo que mañana será un partido en el que Lamine demostrará que es un jugador de presente y de futuro y que es la referencia mundial.
22: Per cert, un incís respecte al Mundial en clau actualitat Barça. El president, ja atenent a tots els mitjans de comunicació, va explicar poc després que l'oferta per Julián Álvarez, avui possiblement titular contra Espanya, seguirà vigent només fins a final de mes i que no comparteix la postura de l'Atlético de Madrid.
23: Espero la opinión de Miguel Ángel, de Enrique, de todos. Nosotros estamos ahí con una oferta para nosotros muy importante y no es ilimitada en el tiempo. Y daremos pues un plazo prudencial, acabando el Mundial, yo te diría que hasta final de mes. Cuando un jugador, y lo ha dicho Julián, cuando un jugador pues quiere salir, a ver, la actitud del Barça como club, si un jugador quiere marchar del Barça, fuente de plata, ¿entendéis? No, creo que un club grande no puede permitirse tener jugadores que estén a disgusto.
22: Tornant a la final, pel que fa a lo futbolístic, la selecció espanyola no es va poder entrenar a l'escenari del partit per una tormenta elèctrica i va haver de fer sessió d'activació a l'hotel de concentració. Si es van exercitar a l'estadi, tot i que amb retard els jugadors argentins, no hi ha baixes, tot i que alguns arriben justets físicament, com per exemple el propi Lamine Yamal amb molèsties a la cuixa esquerra, i pocs dubtes en els 11 titulars. Pel que fa a Espanya, com a molt, si Fabián o Pedri, al mig del camp. I a l'Argentina s'indiquen que un parell, al lateral dret, si o Montiel, i de Polo Simeone al mig del camp. La resta, també els habituals en aquest Mundial. A diferència d'altres ocasions o en d'altres seleccions, s'ha pogut veure molt de respecte i humilitat en les declaracions dels protagonistes. Ja podíem sentir ahir mateix alguna d'elles. Avui, per exemple, posem els seleccionadors De La Fuente i Scaloni, pensant una miqueta en el paper en general arribant a aquesta final de totes dues seleccions.
24: Yo, para mí, lo importante es estar en disposición de ganar. Y ahora una final, yo firmaría, y se va a enterar hoy todo el mundo, llegar todos los años a una final de un campeonato del mundo y perderlo, fíjate, pero llegar a la final. Entonces vamos a disfrutar ese momento con nuestras armas, con nuestras virtudes, minimizando al rival, que es un grandísimo rival, una grandísima selección que lleva una trayectoria espectacular en los últimos años, 8 o 10 años, desde que está el lío, y vamos a jugar este partido. Pero insisto, desde esa mentalidad de disfrutar el momento y reconocernos nosotros para tener posibilidades de competir por ganar.
1: No era fácil llegar acá hasta esta distancia y durante tantos años competir a este nivel, y eso creo que ha sido algo maravilloso. Después, como siempre decimos, se puede ganar, ojalá que ganemos, pero si no se gana, creo que el camino ha sido increíble y ha sido un ejemplo para todos, y que ojalá pueda servir para nuestro pueblo, nuestro país.
22: I encara uns apunts més al respecte d'aquesta final. La dirigirà un àrbitre europeu, l'eslové Vincic, amb l'alemany Dankert al videoarbitratge. No es poden aconseguir entrades per menys de $8,000, i tot i això s'omplirà el MetLife Stadium amb més de 82.000 espectadors. Hi haurà actuacions musicals abans i a la mitja part de l'enfrontament. La del descans, tot i les especulacions, durarà, segons la FIFA, 17 minuts, 11 d'actuacions, la resta per muntar i desmuntar l'escenari, amb actuacions de Madonna, BTS, Justin Bieber i Shakira, i dirigit tot plegat per el cantant i líder de Coldplay, Chris Martin. I pel que fa al seguiment de la final a Catalunya, s'instal·laran pantalles gegants a més de 70 poblacions, i pel que fa a la de Barcelona, l'organitzada per l'Ajuntament, serà finalment a la plataforma Marina, al Parc del Fòrum, amb accés limitat per a 20.000 espectadors, per 20.000 persones, i amb la narració a la pantalla en català de la 2CAT. Per cert, ahir, la final de consolació, espectacular, 6-4 per Anglaterra contra França. Això sí, dos gols de Kylian Mbappé per situar-lo com a màxim golejador del campionat, amb 10 gols, a l'espera del que pugui fer avui Leo Messi.
0: I fora del Mundial, però encara en futbol, l'Espanyol ha guanyat ja el seu primer partit de pretemporada.
22: Va guanyar el camp de l'Olot per 0-3 amb gols de Rafa Bosa, Marcos Fernández i Roberto en el debut dels nous, com Calatrava, Moscardo o Hartman. Escoltem la valoració positiva que en feia el canterà Roger Hinojo.
2: Bueno, el primer test, contents. Crec que hem estat a un bon ritme. Ens ha servit per a començar a agafar sensacions dins el partit. Bé, i sempre començar amb una victòria, encara que sigui el primer partit, doncs sempre és bo, és positiu.
22: El pròxim partit de la pretemporada serà demà passat contra el Pau francès a Peralada. Pel que fa als equips catalans de segona divisió, també van jugar ahir els primers amistosos de la pretemporada amb els següents resultats: Girona 0, Alquissat 0, Castelló 2, Sabadell 0. El Barça, per la seva part, jugarà el divendres de la setmana vinent a la ciutat esportiva Joan Gamper contra l'Europa a porta tancada. I encara un apunt en futbol femení: Lucía Martínez, la migcampista de 24 anys, nascuda a Burgos, és nou fitxatge del Badalona Women. Deixem el futbol, comencem la informació poliesportiva parlant de ciclisme, del Tour de França, 15a etapa, just abans d'entrar en la darrera setmana de cursa. Avui tenim una altra etapa de muntanya de 183 quilòmetres. Anem a situar la cursa amb el nostre enviat especial al Tour, Jorge Agüero. Com va la jornada? Què tal? Bona tarda.
3: Què tal, Josep? Molt bona tarda des del plató de Solsona, a aquest port de categoria especial on avui acaba la 15a etapa. Encara resten 154 quilòmetres. Tenim ja el primer intent d'escapada amb 5 corredors que només s'avantatgen amb 8 segons la resta del pilot. Entre aquests 5 es troba el francès Julien Alaphilippe. Abans, en l'esprint intermig, doncs la victòria, els punts se'ls han portat al corredor belga de l'equip Alpecin, Jasper Philipsen. Se'n recordem, la general encapçalada per Tadej Pogacar amb 4 minuts 30 segons de diferència sobre Jonas Vingegaard, principal rival i perseguidor. En cinquè lloc es troba Juan Ayuso a 5.22 de Pogacar, i encara amb opcions de fer podi la setmana vinent a París. Demà segona jornada de descans en aquest Tour de França, on també hi són els catalans Abel Balderston i Joel Nicolau. Com dic, 154 quilòmetres, encara queden 3 ports de muntanya i l'arribada aquí, al plató de Solsona, port de categoria especial.
22: Gràcies, Jorge. Completem la informació poliesportiva amb un parell de punts, un de tenis i un altre de motor. En tenis, Paula Badosa jugarà avui la final del torneig Romanes Diasi contra la tenista egípcia Mayar Sherif, després de superar ahir en 3 sets l'eslovena Tamara Sidansek per 3-6, 7-5 i 7-6. És la segona final consecutiva que permetrà a la catalana tornar al top 100 mundial i, per tant, poder accedir al quadre de l'obert dels Estats Units, quart i darrer gran slam de l'any. El partit avui començarà a 4:45 de la tarda. I en motor a la Fórmula 1. Gran Premi de Bèlgica. A les 3 comença una cursa on hauran de completar els pilots 24 voltes al circuit d'Spa-Francorchamps amb el líder del Mundial, el pilot italià de Mercedes, Kimi Antonelli, sortint des de la pole amb Verstappen segon. Russell sortirà tercer, Leclerc quart, Hamilton cinquè i Piastri sisè. Carlos Sainz amb Williams sortirà 14 i Fernando Alonso amb Aston Martin ho farà a la darrera posició. Simplement recordar, a les 9 aquesta final. Espanya-Argentina, la poden seguir a Teleo Deportivo, a la 2CAT.
0: Gràcies, Josep.
22: Fins ara.